0: per fer recolzaments i per ajudar els alumnes, sobretot el nouvingut, perquè és veritat que tenim molt d'alumnat de nouvingut, d'aquest que s'incorpora per setembre, que són alumnes que no parlen cap llengua oficial, i algun d'ells venen amb un sistema d'escolarització irregular, és a dir, que no han anat a escola sempre, i potser s'incorporen a un quart de primària, a un cinquè de primària. Evidentment, per assolir els objectius de cinquè de primària, necessitaríem moltíssim, quasi un professor particular per posar-los a nivell. Per tant, això, sí, pot ser que la mitja digui que s'ha baixat, però no s'ha baixat per tot. Hi ha zones de Set Balears que les coses estan a tope, i a més, amb un perfil d'alumnat que necessita molt de recolzament i molta d'ajuda.
1: Claro,
0: jo, si m'ho permet, els resultats que han sortit de PISA ara, tot no ho vaig pensar, però ho vaig donar al meu centre, vaig pensar, és que molt d'alumnes que nosaltres enviem a l'institut, que han arribat a cinquè de primària, malgrat hagin repetit un curs de primària, se'n van a l'institut sense haver assolit una competència lingüística correcta, ni tenir un coneixement en matemàtiques en el nivell d'altres alumnes. Per tant, és difícil que se puguin posar després a nivell. Que hi ha excepcions, que hi ha algun alumne que se posa al dia, però no és la tònica general. Y eso, evidentemente, afecta todos los resultados de las Baleares.
1: Sí, son muchos los elementos, ¿no?, que dan para analizar estos datos del último informe de PISA, que realmente arroja unos datos muy malos para las islas. Los alumnos de 15 y 16 años de Baleares están muy por debajo de la media española, también de la europea. Y en esas categorías muy básicas, ¿no?, en ciencias, en lectura y en matemáticas. Y ahora aportabas un elemento que es muy importante en este análisis, y es que las islas son el territorio con el porcentaje más alto de alumnado extranjero. Lo que nos dice este hecho es que se necesita mucho más apoyo para que adquieran esos conocimientos para lograr esos objetivos, ¿no? Sobre todo dominar las dos lenguas oficiales, que es básico, ¿no?, para ir alcanzando los retos académicos que tienen por delante, ¿no? Y este es un elemento muy importante.
0: Clar, és que la llengua és bàsica. Vull dir, la llengua no només és estudiar català o estudiar castellà, és que després la ciència i la matemàtica s'utilitza la llengua per aprendre-les. Per tant, si tu no tens competència lingüística, difícilment podràs fer problemes de matemàtiques, difícilment podràs resoldre situacions i difícilment podràs estudiar temes de social, de natural o de biologia. Això és el problema.
1: Así arranca el curso con este informe PISA, que yo creo que nos tiene que invitar a reflexionar a todos, ¿no?, sobre los métodos de enseñanza, sobre el entorno escolar, pero también más allá, ¿no?, sobre el uso de los teléfonos móviles. En fin, hay que reflexionar y muy seriamente para darle la vuelta a estas cifras. Un curso que también arranca con el anuncio de movilizaciones por parte de la Asamblea de Docentes para denunciar el deterioro que dicen en la educación pública en Baleares. ¿Usted qué diría? ¿Cuál es el rastro que dejan estos 3 años de Partido Popular en el gobierno, de la mano de Vox, especialmente en materia lingüística?
0: Nosotros, la educación pública, pensamos, y es la realidad, que som els que rebem més alumnat nouvingut. S'hauria d'analitzar per què no s'ha arribat i no s'ha aconseguit i per què no s'ha afavorit un repartiment equilibrat de l'alumnat entre centres públics i centres sostinguts en fons públics. Això és una cosa bàsica. És a dir, si aquest alumnat està més repartit, tal vegada el resultat de l'escola pública no serien tan, diguéssim, tan baixos, però depèn que si se dona financiació i si se milloren les condicions laborals del professorat de concertada, que m'assembla bé, i si se dona més dobles públiques a l'escola concertada, pues l'escola concertada hauria d'assumir les mateixes situacions i el mateix alumnat que té l'escola pública. Això sí que suposaria un repartiment equilibrat i igualaríem tots se mantendría se mantiene ese ventaja y se
1: mantiene ese dificultad de día, ¿sabes? Creo que sería lo justo. Sí, desde luego, y se han tomado medidas que van en contra de ese reparto equitativo, ¿no?, y más igualitario y definitivamente más inclusivo, ¿no?, declarando zona única los centros de Palma, por ejemplo.
0: Sí, y nosotros seguramente centros de públicos en aquel momento tenían una escolarització, lo que hablábamos abans, desigual, centros que están en sus ratios plenes i centres que estan en les ràtios no tan plenes. Però això fa que al llarg del curs, nosaltres, jo poso com a exemple, no sé si t'ho dic